porta 22 i viuen tants que no caben ni els deus. Tant d'exili, tant d'oblit, tanta por que han portat creuant terres i ports. Podria ser cert.